Demà ho ja està por anip que vau anar cap a Jaqueix de província Los Andes, succeta i no l'ha jamarcat por anip a Xicullà, carna. A que ràdio si igual punx a manx i tu. Igual punx a que ràdio guait i toc si gaia jamà ho gilana cullà. Ràdio ja gualix a manx avi. Ràdio guali guait avi. Ràdio ja gualix a manx avi. Jamà humana que purint arib jamà i cullà canà. Humana que jutant ab jamà. Estan ib jamà que hores. Actitud milagro na capa. Tantito na chachama puñijirinaca. Estan ib jamà ya que hores. Tantan ima. Casa tantas y botjas que llegue hermano aprovechó a mamar. Casumbra que está dito palhait o esto charman a caro na capto. Casumbra que arhait o esto está dito. Casumbra que amuit a yo esto hermano hermana. Jutant a maya coras. Camisas que cocho cost así jamai jutant o ayo. ¿Qué más puedo ofrecerte, Serejas? Ochunt añana verá camar.